0: opinión, le dan igual.
1: Bueno, la verdad, a mi coche no le vienen bien, pero por lo demás.
0: Y a la cabeza de vez en cuando, que eso nos ha pasado
1: sí,
0: alguna
1: sí,
0: vez.
1: Sí, sí, sí,
0: a
1: la cabeza, la cabeza, la cabeza. Sí, sí,
0: a mí me pasó una vez saliendo de la peluquería. ¿Y eso qué rabia?
2: No.
0: Es que claro, es que ¿cómo vas a tener estima todas las palomas?
3: La peluquería las ponía en arriba.
0: Las ponían
2: para que volvieses a entrar.
0: Imagínate qué rabia. Sí, sí, perdón. Claro, pero ¿cómo te van a gustar las palomas así? Es imposible.
3: Bueno, vamos a los deportes.
1: Bueno, los deportes, estar en fase de análisis, de... inicio de conversaciones para conocer cómo van a ser los proyectos del Valencia y del Levante de la próxima temporada, y pendientes de Valencia Basket, porque va a haber una revolución seguramente al finalizar la temporada como consecuencia del exitazo de temporada que está consiguiendo el conjunto de Pedro Martínez, que sigue compitiendo ahora por el título de Liga. Ayer victoria en las últimas jornadas que quedan de la fase regular de la Liga ACB para afianzar ese tercer, veremos si intento de recuperar el segundo puesto de la clasificación de cara a esos playoffs por el título, porque queda pendiente todavía el título de Liga. Ayer victoria en Zaragoza. Y en cuanto a la actualidad del Valencia y del Levante, pues repito, viene marcado un poco por lo que debería empezar a convertirse en la planificación deportiva y en la comunicación de la planificación deportiva, que son dos cosas distintas. Una cosa es lo que se va a empezar a trabajar o lo que ya está trabajado, y otra cosa es cómo va a comunicar cada club el proyecto deportivo de la próxima temporada. El Levante ya ha empezado a comunicar cómo va a ser el proyecto deportivo de la próxima temporada, ya ha hablado su entrenador, también va a hablar el presidente, lo va a hacer el director deportivo, pero del Valencia no tenemos noticias. De momento no sabemos si Ron Gurley va a comparecer. Se supone y se sospecha que sí va a comparecer, primero para dar explicaciones a qué ha pasado una temporada en la que se había marcado el intento de estar en Europa, o al menos eso era el proyecto que vaticinaba en el medio y largo plazo el consejero delegado del Valencia. Pidió 4 ventanas de mercado para devolver al equipo a donde merece, y va a ser la tercera ventana la que se abre ahora, y el equipo, lejos de estar cerca de Europa, a pesar de haber competido en la última jornada de forma puntual en esa victoria frente al Barça por entrar en Conference League, una jornada antes estaba compitiendo por eludir el descenso hasta el minuto 90 en Anoeta frente a la Real Sociedad. Vamos a ver si esas explicaciones se ofrecen de manera pública, si hay una comparecencia del consejero delegado, porque creo que hay que dar muchas explicaciones de lo que ha pasado, de si van a ponerle algún tipo de solución para que no vuelva a pasar, y con qué fair play financiero cuenta el Valencia para afrontar las operaciones de mercado, porque hay que hacer una remodelación pues prácticamente casi integral de la plantilla. Son muchos los jugadores que estaban cedidos, los que no van a continuar, otros jugadores que terminan contrato a los que habrá que comunicar, como en el caso de Dimitrescu, si tienen esa ejecución, que es obvio que desde el punto de vista deportivo se va a cristalizar, pero todavía no se ha comunicado de forma oficial que Dimitrescu vaya a ser el portero del Valencia durante las 2 próximas temporadas, y buscar muchos de los jugadores que, repito, terminan contrato, ocupan una posición, que han sido titulares y no van a continuar en el Valencia, además de la negociación que se sigue manteniendo con Guido Rodríguez, que sigue sin ofrecer una respuesta concreta a la oferta que tiene desde hace ya muchas semanas encima de la mesa. Y en el Levante,
3: pues habrá que ver quién entrena al Valencia, ¿no? O está claro que va a ser Corberán.
1: Bueno,
3: pues, claro,
1: de momento tiene...
3: Mestalla no está muy a favor de que Corberán siga.
1: De momento tiene contrato en vigor, y bueno, pues hemos visto dos casos muy concretos en la Liga Española. Ayer salió, porque ahí no tarda mucho en salir, tienen sangre en las venas, reaccionan de forma rápida, y Osasuna, por ejemplo, que estuvo hasta el último minuto de la Liga sufriendo por evitar el descenso, cuando hacía 4 semanas estaban pensando en competir para jugar en Europa. De hecho, vinieron al Ciudad Valencia para jugar contra Levante sabiendo que si ganaban ese partido se metían en puestos de Conference League en la pelea con el Getafe, y de repente se les ha complicado todo en 4 semanas y han estado a punto de bajar a segunda división. Bueno, pues la primera decisión que toma el director deportivo es comunicar 24 horas después que, con contrato en vigor, Alessio Lisi no sigue, y ayer comparece Braulio Vázquez para dar las oportunas explicaciones de por qué ha tomado esa decisión. Ahora mismo...
0: Pero tienen sangre en las venas, ¿no? Sí. ¿Qué has dicho tú?
1: Ahora mismo, en el Martínez Valero, está compareciendo Eder Sarabia, el entrenador del Elche. Recordemos que el Elche subió de segunda, acompañando al Levante, a primera división. Ha hecho una primera vuelta espectacular y una segunda vuelta en la que ha tenido que sufrir casi las últimas jornadas para mantenerse en la categoría. Está compareciendo en estos momentos en el Martínez Valero y acaba de comunicar que, a pesar de tener contrato en vigor, al igual que Alessio Lisi tenían en Pamplona, es el entrenador el que ha dado el paso y le ha comunicado a la propiedad del Elche que no quiere cumplir el año de contrato que le queda, que se quiere marchar. aquí de momento no tenemos ni voz de Corberán, ni voz de Gurley, ni comunicado oficial, ni algo que se le parezca. Habrá que estar pendientes a ver si hay algún tipo de comunicación en el Valencia y tienen a bien explicarle a la gente qué ha pasado y qué va a pasar de cara al próximo proyecto. Que es el último proyecto que se vivirá, teóricamente, en el estadio de Mestalla, porque es el año del traslado al Nou Mestalla, con todas las bondades que tendrá el nuevo estadio y, evidentemente, con todo el sentimiento que dejará atrás del viejo Mestalla.
3: Qué pena que Mestalla se tenga que despedir así, de esa manera. Qué pena.
1: Esperemos que lo haga en Europa y nos den la garantía de que van a hacer un proyecto de verdad serio, fiable y con buenos jugadores.
0: Sí, también te digo que hemos estado a punto de despedirnos en segunda, ¿eh?
3: Sí.
0: Hubiera sido peor. Ha estado la cosa.
2: Podría haber sido peor.
1: Hoy en el Levante, por ejemplo, ya empiezan a trabajar desde la propia dirección deportiva, desde el cuerpo técnico, antes de que se marche de vacaciones Luis Castro, y el propio consejero delegado. Ya están teniendo una primera reunión esta mañana de trabajo para perfilar quiénes van a ser los nuevos jugadores, los que se van a marchar, los que se van a quedar. Ayer ya informamos a través de nuestras redes sociales y en Ser Deportivos y en Off the Record de esa primera toma de decisión que tiene que tomar el Levante, y es qué va a pasar con el futuro de Carlos Espí. Es un jugador que está siendo ahora mismo el ojo derecho de muchos de los clubes europeos. Van a llegar ofertas muy importantes. Su cláusula está en 25 millones de euros, que es más que asequible o asumible para equipos potentes de Bundesliga, de la Premier League, de la Serie A o de la Liga francesa, de los primeros equipos de la Liga Gala. Y vamos a ver qué pasa durante las próximas semanas. Al igual que, por ejemplo, hoy publicamos a primera hora de la mañana que Carlos Álvarez, el que fuera el héroe del ascenso a Primera División, pues le queda un último año de contrato. El Levante ha estado durante varias reuniones que ha tenido con sus agentes y durante muchos meses intentando llegar a un principio de acuerdo en la renovación. No se ha producido. Le queda un último año de contrato y especie de ultimátum. Pues el Levante lo que le dice es: si no vamos a llegar a ningún acuerdo, espero que durante este verano podamos llegar a un acuerdo para tu venta, porque quiero al menos rentabilizar la inversión que hice en su momento trayéndote del Sevilla, y no quiero que te marches gratis dentro de una temporada. Prefiero llegar a un acuerdo y buscar una salida para encontrar un futuro traspaso.
3: Lo has dicho muy bien. Yo, de hecho, grabaría lo que acabo de decir y se lo pondría al jugador, porque no se lo van a decir igual de bien.
1: No, el jugador está aquí. Carlos está muy a gusto aquí. Carlos no le importaría cumplir su último año de contrato, incluso ampliar su contrato. Lo que pasa es que están pidiendo unas cantidades económicas que el Levante,
0: no puede,
1: con una situación de fair play financiero muy ajustado, pues no puede llegar. Y además es que tiene que montar una plantilla casi sin dinero otra vez en Primera División. Por eso la necesidad de vender a un jugador que nunca venderías, como a Carlos Espí, o a un jugador como Carlos Álvarez, que nunca venderías porque lo quieres renovar.
0: Bueno, nosotros no lo vamos a hacer también como Quique, pero vamos a intentar contar el tiempo,
3: vamos,
0: ¿no?
3: A ver,
0: lo que dice el pronóstico, que para hoy dice que el cielo estará poco nuboso o despejado, que las temperaturas van a subir ligeramente en el interior y sin cambios en el litoral. Hoy en Valencia máximas de 30 grados.
3: Bien, ¿y qué más tengo que decir yo?
0: Pues lo del final, el último párrafo.
3: Que el calor se mantendrá este jueves, claro, con un aumento ligero de las temperaturas máximas. Este, ¿no?
0: Sí, ese.
3: Que marcarán ya 32 grados en Castelló de la Plana,
0: bueno,
3: y 30 en Valencia. Ojo. Cuidado, ¿eh? Mientras las mínimas no van a bajar de 17 grados, así que por la noche es calorcito.
0: Calor.
3: Bueno, esto, recordando a Quique, esto es lo que dice Emet.
0: Esto es lo que dice Emet, claro. Tu aplicación, claro, es que noto un cierto resquemor. Noto un cierto resquemor en las palabras de Arturo.
3: Hombre, con razón.
0: Él está muy orgulloso de su aplicación. Bueno, que va a hacer muchísimo calor, que estamos casi prácticamente, parece, temperaturas de verano. Pero bueno, ¿damos por finalizado el vermú?
2: Yo creo que sí.
0: ¿Os parece?
2: No tenemos ningún kilometrito que comentar.
0: Gracias, Alemán, y gracias, Ana. Nos escuchamos. Adiós.
4: Hoy por hoy, Valencia.
5: Tu cocina de ensueño con descuentazo en Smith Park Ademuz. Por reforma de la tienda, toda la exposición está de liquidación al 70%. Como lo oyes, toda la tienda de cocinas Smith Park Ademuz al 70% de descuento. Aprovecha el descuentazo de Smith Park Ademuz. Burkasot.
6: Mamma Mía, el musical, se despide del Teatro Olimpia el 28 de junio. Última oportunidad para disfrutar de la mejor fiesta de Valencia a ritmo de ABBA. Ven a verlo o repita de nuevo, pero no te lo pierdas. Última función 28 de junio. Improrrogable.
7: Las tendencias y las firmas más reconocidas para tu hogar te están esperando en Sánchez Pla. Mobiliario, cerámica, cocinas, baños, electrodomésticos y, por supuesto, en ahorro energético. Diseñamos el proyecto de tu vida a medida. Pide tu cita en sánchezpla.es.
8: En Paterna y Gran Vía Marqués del Turia, Valencia.
9: ¿Todavía no conoces las crías de Biopark? El pequeño rinoceronte, los elefantes, chimpancés o el raro cerdo hormiguero. Vive un momento excepcional para emocionarse con la naturaleza salvaje más tierna y amenazada. Para protegerla, esta primavera, Biopark.
10: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Valencia, calle Sorní 18 y calle Ruzafa 15. Infórmate en soloptical.com.
11: Nike, Mango, Puma, Guess, Adidas, Desigual... A grandes marcas, grandes descuentos. Como los que te esperan en el Superjueves de Factory Bonaire. Grandes descuentazos el último jueves de cada mes. Superjueves en Factory Bonaire, tu único outlet en Valencia.
12: Pulse y suba tranquilo. Pulse Ascensores. Mantenimiento claro, honesto y sin letra pequeña. En Pulse te hablamos claro. Subimos. Pulse.
13: ¿Necesitas un proyecto global de iluminación e interiorismo?
14: Ven a Muebles Lara y déjate asesorar por el mejor equipo en decoración.
13: Muebles-lara.es. Disfruta del proceso de amueblar tu hogar con nosotros.
15: Muebles Lara, llena tu vida de hogar. Oh.
16: Hola. Vale, este es literal mi plan de primavera. Urbanitas del Vino versión extendida es otro nivel. En mayo y junio, en los vinos de Teo Utiel Requena toman 7 barrios de Valencia. Tardeos, esmorzars, maridajes, vino por copas. Un plan para saborear, descubrir y disfrutar. Urbanitas del Vino. Vive la experiencia. Más información en utielrequena.org.
17: Hoy por hoy Valencia. Cadena SER.
0: 40 minutos pasan de las 12 y lo decíamos en el arranque, hoy nuestro protagonista es Erchi Campillo, concejal de Compromís hasta ayer mismo, y tras 15 años en el consistorio ha sido asesor, ha sido vicealcalde y esta última legislatura concejal de la oposición, concejal en Compromís. Ayer intervino en el que fue su último pleno. Vamos a escuchar algunas de las palabras que pronunció.
18: No me se resta dirigirme a los veïns i veïnes de esta ciutat. Vos demane disculpes pels meus errors, que n'hi ha hagut, per descomptat, i vos agraeix la confiança durant estos anys. A les entitats veïnals, socials, ambientalistes per la vivenda, no deixem de reivindicar, de lluitar per millorar els barris, per exigir al govern una política honesta, decent i que pense en el vostre, en el nostre benestar, en el bé comú. Moltíssimes gràcies per tot. Jo ara torno als moviments socials, d'on vas vindre la política institucional, perquè la política és la que també es fa als carrers, a les places, a la societat civil organitzada. Cal reivindicar la política, en majúscules. És la manera que tenim les persones de mirar el nostre dia a dia. Moltíssimes gràcies i fins sempre.
0: Estas fueron las últimas palabras y recibió halagos y agradecimientos por parte del resto de formaciones, de la suya también y de incluso la alcaldesa María José Catalá, que le decía esto.
19: Vull donar-te les gràcies per la teua lleialtat institucional. Sempre he reconegut en tu una persona que sap estar i que respecta a pesar de les diferències, que són moltes vegades difícil d'encaixar en un debat serè. No? Però he reconegut sempre en tu aquesta institucionalitat, aquesta responsabilitat, aquest compromís, i que eres molt treballador. Això sí que deu de ser cosa de ta mare, però un aprenentatge vital, perquè eres molt treballador i que has aportat moltes coses positives.
0: Sergi Campillo, què tal estàs?
20: Bé, estic bé.
0: Has assimilat ja que tot este comiat i tot el que has viscut en els últims dies després de la teva decisió?
20: Encara és molt pront. Va ser, en realitat, la dimissió, la renúncia, la vas presentar la setmana passada al registre d'entrada, i ahir es feia efectiva, perquè la norma el que diu és que les renúncies dels regidors el ple ha de prendre coneixement d'aquesta renúncia per a fer-se efectiva, i això és el que entonces ha passat molt poc de temps i per tant he d'assentar encara, òbviament, són molts sentiments, són molts anys en l'Ajuntament de València, és un canvi de vida molt important per a mi, que li he dedicat moltes hores i per tant pues, encara he d'assentar tots els sentiments que tinc, que molts són contradictoris, no? Per una banda és una decisió que he pres de manera voluntària i per tant pues, és una decisió positiva, no?, des d'aquest punt de vista, perquè jo volia fer este pas, era un canvi de cicle, però òbviament també deixar rere moltes coses que per a mi eren molt importants i que m'apenen i m'entristeixen en certa mesura, òbviament.
3: Però contanos, Sergio, com ha sido el proceso de toma de decisión, quan empezaste a sopesar que, bueno, que el final de tu carrera política estava cerca i què ha pesado com pros i contras, perquè imagino que l'ha dado moltes vueltas, no?
20: Bueno, pues fa uns mesos jo vaig començar ja a pensar que no volia acabar el mandat, que acaba en juny, bueno, maig del 27, no?, que són les eleccions, s'allarga un poquet més fins que se fa la presa de possessió del nou alcalde o alcaldessa, no?, que és a meitat de juny, i en aquest moment pues, vaig començar a pensar que potser era una bona idea acabar abans el mandat i no finalitzar-lo, no? I li vas pegar moltes voltes, òbviament, perquè era una decisió molt complexa, era una decisió que també no és una qüestió tampoc merament individual, també afecta al col·lectiu, afectava al grup municipal, afectava a la meva formació política, a Compromís, i li vas pegar moltes voltes i fa ja pues, algunes setmanes vas decidir que sí, que era el moment de deixar-ho, era el moment de donar un pas enrere. Jo necessitava començar una nova etapa en la meva vida i crec que el més honest també quan arriba a aquesta conclusió amb si mateixa i amb l'organització i els veïns i veïnes que representes perquè han depositat la papereta de Compromís en la qual tu estaves ahí, pues és fer un pas enrere i començar una nova etapa.
0: Ho hauràs sopesat segurament, però te'n vas en un moment just quan queda un any per a les eleccions i amb una possible i pràcticament segura candidatura de Mònica Oltra en la teua formació. No era un moment també il·lusionant i apassionant com a regidor de Compromís?
20: Sí, ho és, perquè a més jo crec que tenim una bona perspectiva amb Mònica Oltra com a candidata a l'alcaldia per a recuperar-la, per a tornar a il·lusionar la gent d'esquerres d'esta ciutat. Estem en un moment per a les esquerres a nivell internacional complicat i avui mateixa pues, podem sentir notícies que fan que molta gent pues, es plantegi si val la pena o no anar el dia de la votació a depositar la papereta en l'urna. Tenia molta desafecció política, que està afectant especialment a l'esquerra, i evidentment estem en un moment molt il·lusionant, però jo ja porto 15 anys en la política activa. Comencé en el 2011 com a assessor de Compromís en l'Ajuntament de València, i després a partir del 2015 com a regidor de govern, a partir del 2019 com a vicealcalde, i a partir del 2023 com a regidor d'oposició, i per tant el meu cicle ja havia finalitzat. Això ho tenia clar, que sí o sí jo no anava a estar en les llistes en el següent mandat, això ho tenia molt decidit, i que a més està bé que se renoven els equips. Jo ja porto molts anys i s'està gent també amb energia renovada que aporta també pues, esa energia nova a un projecte polític, i jo crec que ja després de 15 anys ocupant càrrecs primer com a assessor i després com a regidor en Compromís per València, pues, ja tocava fer un pas al costat o un pas arrere, com vulgueu dir-ho, i deixar y se lloc lliure.
3: De hecho, te vas pero recordando a Compromís que bueno, han pasado ya dos meses desde que Mònica Oltra dijo que volvía a la política y se fijaba el objetivo del Ayuntamiento de Valencia, y tú recuerdas a Compromís. Dice, yo me voy, pero ojo, esto no se puede dilatar más tiempo. Hay que cerrar listas ya y Mònica Oltra tiene que ser la candidata. Porque parece ser que dentro del grupo no hay unanimidad o el entusiasmo no es el que todos pensábamos, ¿no? ¿Cómo lo lees esto?
20: A veure, jo no conec a ningú de Compromís en la ciutat de València que posi en dubte que Mònica Oltra és la millor candidata per a les eleccions del 2027. Ho ha dit la portaveu en reiteradíssimes ocasions. Ja abans de la candidatura de Mònica Oltra, Papi Robles ja va dir que si Mònica Oltra donava el passe ja, evidentment, no anava a ser un obstacle que s'anava a posar a la seva disposició, evidentment, i per tant no n'hi ha hagut, i no, jo no conec a ningú, ni l'executiva ni el grup municipal, que posi en dubte que la millor candidata és Mònica Oltra. Està clar que això té que vindre acompanyat d'un procediment intern per a elegir les llistes, i en Compromís sempre hem sigut especialistes en complicar les coses per a l'elaboració de les llistes. És veritat que unes voltes s'han fet per primàries obertes a la ciutadania, com en el 15, altres les hem consensuat entre els partits i les persones adherides, com va passar en les eleccions del 2023, que consensuarem aquesta llista en València Ciutat, perquè ho permetia el reglament. Si hi havia una immensa majoria de l'Assemblea que preferia una llista de consens, no feia falta anar a primàries obertes, però sempre és normal que en un partit polític també costi posar-se d'acord en les llistes. N'hi ha molts equilibris que mantindre, molts interessos també, legítims per part de totes les parts. Compromís tampoc és un partit, és una coalició de partits que té, a més, persones adherides, per tant, també n'hi ha els interessos de cada un dels partits. Però jo vaig fer aquesta referència ahir perquè crec que necessitem tancar la candidatura a Mònica Oltra com a candidata a l'alcaldia de València, per suposat, i que ho hem de fer de forma que totes les parts se senten còmodes.
3: Cosa que no se discute el número 1, sinó a partir del 2.
20: Clar, jo crec que, òbviament, la llista és una llista completa. I, per tant, l'organització ha de consensuar aquesta llista. I, a més, tenint en compte que també des de Compromís s'ha apostat per fer una candidatura ampla que també convide altres formacions polítiques a participar, i per tant encara es complica més l'elaboració de les llistes. Però jo estic convençut, com vas dir ahir, que se posarem d'acord, que l'organització sabrà arribar a un consens i que més pront que tard, com a més ha demanat també l'exalcalde Joan Ribó, farem una llista amb Mònica Oltra com a candidata.
0: És molt moderat i per molt que te punxem, tu sempre mantens una miqueta el mateix to, no? Però en quin punt anava a preguntar, perquè has recordat que sou una coalició i que a més compliqueu de vegades l'elecció de les llistes, però hem viscut esta legislatura com fins i tot hi ha una divisió de Compromís al Congrés. En quin punt estan les relacions entre els partits que conformeu Compromís?
20: A veure, jo soc membre de la... Bueno, era membre de l'executiva de Compromís de València perquè era regidor de l'Ajuntament, tots els regidors, tots els càrrecs són membres de les executives. Jo no soc membre de l'executiva nacional, estava un poc separat també d'aquests debats orgànics entre els partits, que a més jo ja no milito en cap partit de Compromís, milito directament com a adherit directament a la coalició, i per tant no he estat ahí en aquestes discussions. Evidentment les relacions en Compromís sempre han sigut complexes, perquè no s'ha fet mai un partit, és una coalició de partits, i per tant cada partit pues, té les seues sensibilitats, les seues mirades, totes legítimes, però òbviament a voltes és difícil de casar, però sempre ens hem posat d'acord. Jo sempre dic que Compromís ha funcionat des de fa molt de temps, des de les eleccions del 2011, i ha sigut una fórmula que ha funcionat, i jo crec que jo vull posar en valor la enorme transcendència que té Compromís i que ha tingut Compromís al País Valencià des de fa moltíssims anys, des de fa dècades. Per què? Perquè amb profund respecte a totes les altres formacions polítiques d'esquerres, que hi ha algunes formacions que han tingut un impacte important en aquest país al llarg de la història democràtica del País Valencià, és cert que l'impacte en els governs i de representació que ha tingut Compromís és estratosfèric. Si pensem fa 20 anys que una formació com Compromís poguera tindre la vicepresidència de la Generalitat i que poguera tindre l'alcaldia de València, pues molta gent haguera dit això no és possible. Per tant, Compromís és un xicotet miracle que hem de cuidar entre totes i tots, i jo crec que tots estem en això des de les nostres mirades, i estic convençut, com sempre ho hem fet, que posarem, perquè el més important és tindre en compte l'objectiu final d'una formació política, que és millorar la vida de la gent del carrer, dels nostres pobles i ciutats. I per tant, si tenim en compte aquest objectiu, que sempre hem tingut en compte, ens haurà costat més o menys acordar, però sempre hem acordat al final perquè volem transformar la vida de la gent per a millor. I jo crec que aquest és l'objectiu que tenim entre tots ells i tots.
3: Sergi, què ha significat per a ti la figura de Joan Ribó?
20: Ho vas dir ahir en el punt de comiat, no? De la meva renúncia. Per a mi és un referent ètic, en primer lloc, i polític. I dic ètic perquè és una persona que té una manera d'entendre el poder, no? Este poder, no?, que tenim quan exercim càrrecs de responsabilitat, i un alcalde pues, té un poder. N'hi ha molts poders, molts d'ells amagats, molts d'ells molt poderosos, però bueno, el poder polític, perquè ens entenguem, per a mi té una concepció del poder pues, molt tranquil·la, que no se deixa obnubilar, que no se deixa enlluernar pels flassos, i per a mi això és molt important, tindre els peus en terra, a pesar de tindre un càrrec de responsabilitat. Era una persona accessible, era una persona pues, que tu no va canviar la seva forma de vida per ser alcalde de València, no? I per a mi això és molt important. Jo també he intentat fer-ho d'aquesta manera, perquè per a mi ha sigut un referent i un exemple. Des del punt de vista polític, pues, per a mi ha sigut molt important, perquè ha col·locat en el centre de les polítiques públiques les polítiques verdes. I per a mi és fonamental, perquè un dels grans reptes N'hi ha altres també fonamentals, com l'accés a la vivenda, per suposat. Però un dels grans reptes als que ens enfrontem les ciutats, i més les ciutats com València, que vivim en el Mediterrani, en esta part del Mediterrani, és la lluita contra el canvi climàtic. I ho estem patint ara. Estem en maig i estem tenint temperatures pròpies de l'estiu. Mm-hmm. I cada volta anirà a més. I els efectes del canvi climàtic van a ser transcendentals i molt impactants en tots els aspectes de la vida de la ciutat. A nivell òbviament, sí, de com viure en els barris, però també a nivell econòmic.
0: Parlaves de referent i d'aquesta lluita també per les polítiques verdes, i la imatge que tenim de Joan Ribó és amb aquesta bicicleta, que precisament ara mateix està en aquesta bicicleta, però ha fet una paradeta per a poder saludar-nos ara en directe. Joan Ribó, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: No m'equivoque, no? Crec que, de fet, estaves en bicicleta ara, no?, durant este matí.
1: Sí, realment, escolta, estic jubilat i com a bon jubilat me n'he anat este matí en bicicleta fins al Perellonet a donar una volta per El Saler, que és una de les grans conquestes del poble valencià, el conservar-lo com està, no com la zona del Mar Menor o altres que han vist per el món.
0: Has escoltat a Sergi Campillo, el que estava dient de tu, i que el considera un referent polític i també un referent ètic.
1: Bueno, no ho sé, jo, a mi això em fa posar de color roig, no? O sigui, jo li agraeix molt a Sergi. Jo també pense que Sergi és una persona que ha fet molt, o sigui, des dels plantejaments ètics, jo dic que en un document que he presentat a l'executiva per un altre tema, que Compromís va estar 8 anys en el govern de la ciutat amb les mans sempre netes de qualsevol corrupció. I crec que Sergi és una de les persones que d'una manera molt clara ha contribuït a l'això. Hi ha una altra cosa que és molt important en Sergi, O sigui, a veure, jo quan em recorde de les coses que crec que no es van fer malament en la ciutat, una d'elles és que aconseguiríem ser la capital verda europea. Això li diguem a Sergi i als seus companys i a la gent que treballava amb ell, però sobretot amb ell, perquè és una persona que aquest tema el coneix molt bé i el desenvolupa i el treballa molt bé. Per a mi, per a resumir d'una manera molt ràpida, jo la valoració de Sergi no la faig ara, la vaig fer fa uns quants anys, quan el vaig nomenar tinent d'alcalde junt a la tinent d'alcalde del Partit Socialista. Crec que és una demostració del que jo pensava de Sergi claríssima.
0: Una confiança més que absoluta. Li ha estranyat, Joan, la decisió de Sergi d'apartar-se dels seus càrrecs de la vida política institucional? Diu que continuen els moviments socials, això sí, però d'apartar-se dels seus càrrecs a l'Ajuntament?
1: Bueno, jo sabia que Sergi havia aprovat unes oposicions i que d'alguna manera estava plantejant-se aquest tema. També havien comentat alguna vegada que en política no te pots eternitzar, que tens una època i que després l'has de deixar, perquè la política no és bo fer-se un professional de la política. Jo crec que s'ha d'estar un temps en política i després s'ha de deixar passar a les noves generacions. Sergi crec que ho ha demostrat d'una manera palpable en la seva forma de ser i de comportar-se. Crec que deixa un paper important que estava fent en el grup de Compromís, però, bueno, escolta, sempre tothom és necessari, però ningú és imprescindible. Jo sempre ho he dit, això, i ho continuo dient. I en este cas, pues, jo estic segur que Compromís sabrà buscar els elements per a substituir la figura de Sergi, que és, repeteixo, una figura molt, molt important.
3: Pues muchas gracias, Joan Ribó, por participar en este programa. Le dejamos que siga pedaleando. Por cierto, ¿es bici de pedales o té motoret?
1: Vale, tu eres un chivato, Tu eres un poquet chivato. Mira, jo quan me vaig jubilar de l'Ajuntament, me vaig fer un regal. A la bici de pedales, com dius tu, me'n vaig anar a un taller i vaig dir, posa un motoret, que ja no tinc 15 anys. En este moment és de motoret. Ja.
0: Però la qüestió és rodar, també
1: se pedaleja.
0: I també se pedaleja.
1: No és una moto, se pedaleja.
3: El motoret és sostenible.
0: Vale. Exacte, això també.
1: Efectivament.
3: Muchas gracias, Joan, un saludo.
1: Venga, una abrazada.
3: Por cierto, Sergio, hemos hablado del legado de la Capitalidad Verde Europea. ¿Te preocupa en las manos en que está?
20: Bueno, en realidad aconseguirem ese reconocimiento para ser Capital Verde Europea en el 2024, pero prácticamente en esta ciudad ningú s'ha enterat que vam ser Capital Verde Europea en el 2024, perquè se va voler fer lo mínim imprescindible que te demanava la Comissió Europea, pues, l'acte d'inici, un acte central i un acte final, i molt poca cosa més. Jo crec que si irem al carrer i preguntarem farem una enquesta i de quantes persones saben que hem sigut Capital Verde Europea el 2024, poques persones en aquesta ciutat dirien que ho hem sigut. I jo li vaig fer un dia una reflexió a l'alcaldessa. Si haguérem tingut una altra volta una competició de vela, no? La America's Cup, haguérem fet la mateixa publicitat o haguérem fet més actes? I jo crec que la resposta, pues, tot el món la sabem, no? Sí. Este govern no se creu les polítiques verdes. Sí, intenta dissimular, òbviament, perquè estem en el segle XXI, evidentment, tot el món volem jardins, i se confonen fer polítiques verdes en fer jardins, i no és això, és tota una, és tota una forma d'entendre el govern transversal en totes les àrees, i això no és, no és el que tenim en aquesta ciutat en aquests moments.
3: Ara toca pelear des d'altres àmbits, des de la calle, des de movimientos sociales.
20: Sí, sí.
0: Sergi Campillo, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la decisió presa.
20: Moltes gràcies.
0: Vinga,
3: que vaya bien, Sergi. Un placer xerrar contigo.

0: La Junta.
1: Recta final de Hoy por Hoy Valencia, el profesorado, y lo estamos contando aquí a cada minuto, es noticia por la huelga educativa que vive hoy su 13ª jornada. Podríamos hablar de este asunto con nuestros invitados, todos ellos profes del Instituto LOM de Picassent, pero hoy no, hoy les hemos invitado en mitad de su lucha para hablar de algo mucho más agradable, que suena así de bien como estamos escuchando. Vienen en calidad de artistas, porque un grupo de profesores de este instituto han formado LOM Messengers, es un grupo musical con versiones de temas de distintos estilos, como el que estamos escuchando. Han grabado un disco y además lo van a presentar en Valencia este próximo fin de semana. Son muchos más, pero hoy tenemos aquí a cuatro de ellos con nosotros: Julio Ortiz, Toni Torreño, Jessica Grau y Vicent Marí. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal?
3: Hola, bon dia. Assistem. Això, enmig de la lluita.
1: Enmig de la lluita, clarament, no volia llevar-vos massa temps amb això, però és que veniu pràcticament de la manifestació, o literalment de la manifestació.
4: Jo vinc directament de la manifestació. Ja portem molts dies, eh? Portem molts dies de lluita i... Sí, s'està fent molt llarg, però bueno, n'hi ha dies que jo perdo l'esperança, n'hi ha dies que la recuperes. El que estem demanant és molt digne i molt normal, i esperem que tinga, que doni fruits tota aquesta negociació.
1: Ara en quin punt estàs? En el del pessimisme o en l'esperançat?
4: No vull donar un missatge de desesperança, però me l'estan furtant. Me l'estan furtant perquè n'hi ha un immobilisme. Jo parlava amb ara Antoni. Jo vinc de l'empresa privada, abans de ser professor, i allí el meu cap es desvivia perquè l'empresa anara bé i els seus treballadors estigueren tranquils. I ara tinc la sensació de que les coses no són iguals, que el meu cap, li importa tres pepinos el que estigui passant en la seva empresa, que és l'empresa pública. I me dona molta llàstima, de veres vos ho dic, me dona molta llàstima. Seguirem lluitant perquè el que demanem és digne. És digne i té tot el sentit comú. I ho fem per els nostres alumnes, per els que vindran, per les meves filles, perquè crec de veritat que les coses poden funcionar molt millor.
2: Menos mal que sempre te quedarà la música.
4: Sempre és que no. Mal, eh? Sí. Sí.
1: Cert.
4: Sí.
1: Conteu-nos, perquè parlem d'aquesta part artística. Presenteu el disc este mateix diumenge al Parc Central Àsia València. Ja heu tingut una presentació abans, però com neix este projecte que hi havia soles o soles? Sou quatre, però sou molts més. Sí. Conteu-nos.
3: Sí, arribem a ser quasi 13, 14.
1: Sí.
3: I bé, el realment bonic de tots aquests projectes és que naix des de l'escola i naix des d'un projecte que és molt enriquidor des de l'escola, com són els musicals que fa molt de temps que en el nostre institut se fan, i en l'aposta que se feia pel musical i que arribava a ser un musical amb música en directe, amb veus en directe, en acabant els músics que eren professors i eren exalumnes i era tota la comunitat educativa que estava allí, van decidir: s'ha acabat el musical, per què no continuem fent la música que ens agrada a nosaltres? I això va ser, ens ho contava Vicent, que és el trombó i una de les persones que més empenta ha fet per aquest projecte tingui endavant, diguem, per què no continuem a fer la música que ens agrada? I allí va començar, i tenim 2 anys i mig en els quals ens hem omplit d'una il·lusió bestial. Bestial, sí.
1: Il·lusió, que heu gravat un disc. Això ja no és il·lusió, això és un projecte ja físic.
3: Increïble com anem muntant tots els músics que van allí en les seues partitures, que és l'arranjament que els fa sobretot Vicent, i van ajuntant-se, anem ajuntant-nos en una hora que teníem lliure en l'institut, i van muntant-se temes, i anem portant-los a diades de l'escola, a una residència d'ancians, a llocs així, fins que tenim l'oportunitat de gravar un disc en el Solsonès, i allà que se n'anem, i allà que quasi que fem una relació tan estreta entre nosaltres que és una gran oportunitat i una gran il·lusió que ens guia, no?
4: Sí, veus? Sí.
1: Jessica, la veu que en sentit és la teua en esta cançó, en este tema?
5: Sí, a veure, jo precisament aquest any no estava treballant a l'institut perquè m'havia quedat embarassada, i quan vas tornar i vaig saber que s'havien animat a cantar davant d'un públic, vas dir: per favor, jo vull provar a cantar també. I aleshores és això, és que ens hem anat adherint. Ara som quatre cantants. Sí que és veritat que hi ha una part més important de les cançons que les canta Anna, però això està així. Jo el que faig és més versions en valencià, d'estàndards de jazz.
2: ¿Y los alumnos os han aprobado?
3: Pues, ¿qué dius tu? Sí,
0: els alumnes, quan ens han vist tocar, ens han vist a Instagram, tenen una percepció diferent, distinta a sí. Nosaltres, a banda de ser del seu docent, del seu profe d'aula, i s'apropen a nosaltres a escoltar la música, a compartir-la per l'Spotify, bueno, per les plataformes, i ahir mateix a l'institut, entre canvi de classe, pues n'hi ha èpoques que els posen els nostres temes, i la veritat és que dona molta alegria, no?, escoltar temes del professorat que estan allà treballant, i la música que està sonant en aquest moment és la nostra.
2: Però bueno.
1: O sigui, esteu posant per allà a l'institut, en el centre mateix, esteu ahí fent sí. la publicitat encoberta.
0: Sí, de bona manera.
5: L'alarma és del centre.
3: De totes maneres, és que som... En el nom Messengers hi ha professors, hi ha exalumnes de fa molt de temps que s'han reincorporat, perquè per exemple Pau Seguí, el nostre bateria, que també és un dels membres dels Batters, està en nosaltres. Hi ha Sara, que és la pianista, que és una exalumna, ella ha arribat a ser professora de piano, però era exalumna. Jo vaig, literalment ja no soc professor perquè estic jubilat, però vaig anar igual que li va passar a Jessica un dia allà a una d'aquestes diades de Nadal que se feien activitats extraescolars, i dic, jo vull formar-ne part. I com que és un grup que és molt integrador, absolutament integrador, bé, doncs hi ha gent que toca més, que toca menys, que toca en les seues armes, i cadascú va i defensa el com pot i en tota la il·lusió, i sabem que té el suport de tota la gent que està darrere, perquè som un grup d'amics, sobretot un grup d'amics, de professors, d'exprofessors, d'exalumnes, de... Magnífic.
1: Ho està fent tan bé que ara anirà més gent a formar part dels Messengers, no? No sé, necessitareu
3: d'un
1: escenari, un auditori enorme, necessitareu.
4: No, és un grup completament obert. Jo sempre ho dic, les portes estan obertes per eixir i per entrar. Així que qui li havies que cantar, avant, sí, sí.
1: Ja vau fer una presentació en directe molt xulo en nord, no? En una zona nord, una alqueria d'Alcàsser. Ara tindreu este concert diumenge. Si s'anima la gent i vol anar, encara queden entrades o sold out ja? Com va això?
4: Toquem en la nave Tres Ribes, que és un edifici de l'Ajuntament de València, que està en el Parc Central, i allà és entrada lliure fins a exaurir-les, fins a que crec que caben 139 persones, una cosa així.
0: 200
4: persones. O 200 persones, i quan se plene, no sé si es plenarà, però jo li ho he dit a molta gent.
2: Però no repetís per als siguientes 200.
4: No, saps el que passa? Que al ser un edifici públic, ells tenen un canal de difusió fort.
2: Sí.
4: Ja per castig, la meitat de l'aforament segurament se plene de gent que no és nostra. I en què vinga la meitat dels amics de Toni Torrenyó...
2: Bueno,
4: ja serà l'altra meitat.
3: Massa, confies en mi.
1: Home, sigui entre xe també, només sé que vaig a la família, també això són un bon grapat, no?
0: Sí.
1: Bueno, ens ha agradat moltíssim conèixer-vos, que vaig a fenomenal ixe concert de diumenge, que continueu creant, i el grup obert, anem sense perdre-vos la pista. Moltíssimes gràcies a tots, Julio, Toni, Jessica i Vicent. Un plaer.
4: Molt bé, moltes gràcies.
2: Hasta luego.